Sí, a més de Franz Ferdinand, avui es pugen també a l'escenari principal Carlos Ares, Ultra Ligera i Lori Meyers. En tres dies es pugen als quatre escenaris mig centenar de bandes, el FIP